0: últims.
1: Más palomas.
0: O más palomas, no? Mm. No n'hi ha cap problema.
2: Doncs amb aquesta reflexió a l'aire, anem a dir, anem a deixar Òscar Bernàsser i Joan Ortueta, director i guionista de Deixar. Moltíssimes gràcies per acudir als micròfons del de Daltabaix.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies a tu, Yolanda.
3: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
4: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
2: El sal ha sigut durant segles un rellotge, un calendari, també una font inesgotable d'històries i paraules. I avui alcem la vista per parar-li un poc més d'atenció amb la nostra Imma Cerdà. Imma, bon dia vesprada.
5: Bon dia de vesprada, Yolanda. De menudes estreles faré un gran remei per adur-te-la tu i guarnir-te el cabell vell. He escollit este poema de Marc Granell del llibre L'illa amb llunes per a celebrar que estem en el cap de setmana de l'astronomia, la ciència que estudia els astres. Bona mostra de l'interès que ens ha suscitat sempre el sostre celestial és la quantitat de paraules que tenim relacionades amb el tema. El Diccionari Normatiu Valencià n'arreplega 456. Des d'aberració, és a dir, la diferència entre la posició real d'un astre i la posició en què es veu, produïda per la combinació de la velocitat de la llum i el moviment de la Terra, fins a zodíac, que és la zona de l'esfera celeste que comprèn les 12 constel·lacions que aparentment recorre el Sol en un any, passant per interestel·lar, que està entre les estrelles, o forat negre, l'últim estadi de la vida d'una estrela de gran massa. Joan Francesc Mira, en l'article Galàxies, ens ho explica molt gràficament. I, asseguren les previsions, encara que amb la barreja no xocaran les estrelles i els planetes, l'espai és massa gran, haurem d'anar alerta amb els desplaçaments del nostre sistema solar i, sobretot, procurar de no caure en l'enorme forat negre que es formarà al centre de la nova galàxia conjunta. Ja se sap que dels forats negres, com del fons de l'embut de l'infern de Dante, ningú que hi cau no en pot sortir. A nit era lluna plena, la lluna de la collita, que permetia, amb la llum que projecta, allargar la jornada al camp per a rematar les garbes. Ui, que quasi no mirem el cel més que quan plou, convivim també amb astroturistes, persones que fan turisme per a observar els cossos celestes i els fenòmens astronòmics des d'un lloc adequat, on no hi hagi contaminació lumínica. La comarca dels Serrans i la d'Utiel Requena a l'interior, l'Alma Estrat al nord i el parc natural de la Serra d'Irta a la costa, o més al sud, el parc natural de la Font Roja i la Vall de Gallinera, són punts excel·lents per a contemplar la nostra Via Làctia i les meravelles del cosmos. Així que ja ho saben. Siga per a treballar la Terra com feien els nostres avantpassats sota la lluna de la collita, o simplement per a col·leccionar eixe ramell de menudes estrelles dels quals ens parlava Marc Granell, valga la pena alçar la vista. Busquen un lloc fosc, lluny dels llums de la ciutat, i connecten amb el cosmos. Perquè en el Dia Mundial de l'Astronomia, el millor espectacle continua sent completament gratuït i està just damunt del nostre cap.
4: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
2: Avui parlem i escoltem un aniversari. Des d'ací felicitem a un artista que ha fet 60 anys i per a celebrar-ho ens ha regalat un recull d'atenció de 60 cançons on ha participat. 6 llistes de reproducció que ens donem per a estar tot el dia amb els auriculars posats, no creieu? Josep Vicent Fregina, bon dia vesprada.
6: Bon dia per la vesprada. Avui vos volem parlar d'un músic molt especial. Un músic amb més de 40 anys de trajectòria, una trentena llarga de discos al rebost i una presència pública més intensa en estos darrers anys com a president del col·lectiu Ovidi Montllor de músics i cantants en València, Jesús Barranco.
7: Toni Pep tingué un ofici, qui sap si el que ell va voler

0: porquerian bogue, l'engronsadora.
1: Escoltem Jesús Barranco cantant Tony Pep, una de les composicions que va escriure per a Gent del Desert, la formació que lidera des de fa dues dècades. Abans havia format part dels històrics ADE, una de les bandes punteres en la València ferpesent de la dècada dels 80, on conrea la seva faceta més punky, i de Rubber, i ha entrat als 90, quan l'indi començava a ensenyorir-se de l'escena. Barranco complix enguany 60 anys i ha volgut celebrar-ho amb un recopilatori amb 60 cançons titulat 60 cantons. El recopilatori, organitzat com un triple vinil amb 6 cares, dona fe de les bondats qualitatives i quantitatives del seu treball, de l'amplitud de mires dels seus pressupòsits estètics i de la seva colossal erudició musical. Una mirada en perspectiva que, honestament, tomba de tos. Barranco, a més, ha publicat un senzill a mode de presentació titulat En cada cantó, que testimonia una virtut addicional, la seva versatilitat com a instrumentista. Així fa totes les veus i toca tots els instruments. Guitarres, baix, bateria, acordió, lap steel, un absolut fenomen. Fins la setmana vinent.
2: Amb este regal d'aniversari acabem. Abans rebeu una forta abraçada de Roberto Cervera a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.